0: está retirado.
1: Pròxima estació:
2: Passeig de Gràcia.
1: Enllaç amb línia 2, línia 4 i altres línies de Renfe.